major, més que un instrument de Gabriel, instrument de voler besonar. No tenim instrument de feixisme, perquè anava la volta a safar. Vol dir que hi ha una muntanya tallada.

Me sent, som cap o xequin de la nit. Mentre parten el bastiment, xerrimana sultant o vient, o vient.